estàs en el paper que no hi pagues la sanitat pública i cosa. És a dir, nosaltres a pagar s'ha anat sonant per això com un puixer s'ha anat a la persona s'ha anat a la sota tenia que haver anat a la cosa a venir. I també s'ha anat a la pitopi i s'ha anat a la pitopi i s'ha anat a la pitopi i s'ha anat a la pitopi.

presentat. El Maryland, els receptors, els que van deixar de tri, els secretaris i els secretaris que van escriure per a l'Iniparà, però no hi ha res bàsic de funcionar el programa. Sembla que no hi ha res bàsic.

passat, per dir que un marxant disco antimari, perquè cal ser un marxant disco, però un de fer que és una tragèdia, però vas per un mateix amb les que cal i tot el que cal, no ens entendem com a monaïm, amb la cultura que està per un entès públic i vital i entretem, perquè cal un pedaç com a antiparital i tenir un gran sant per mi, tant som d'aire, no tant per a la gent, però no, no m'ho pot és una vida, que no ens hem de comunicar amb el meu altre, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no tenia, que no

cosa clar, que el sapat d'alt brillarà a la matxí si cal pot fer ful a la nit de cara ni a metro procrei. Ja no surt com a dir, s'ha tingut una cara a dir, s'ha estat i s'ha dit, s'ha estat a més de cara a algú. No li heu portat a la forma de la cara, no? S'ha estat a la llei perquè ha sigut una nit de cara i s'ha dit. Han abatut el pla del perill 11 de juliol. El meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida, el meu és el de la vida,

0: clar que el sacbat, dalt, brillarà, ara, matxí, sicar, molt profund, ara dic que anà, ni metro, però caig.
1: Ja ho fot com ho va dir, s'ha de dir que no, ara, no, sí, s'ho ha de dir,

0: cap personatge que ho faci, que no sap si té petit que ho faci, tapi, sonari que ho faci, que ho faci, que ve color, ve en el pelatge, un tapi s'ha de rentar, que ho sé? Vull dir que ho faci, que ho faci, que sigui color, que ho faci, que ho faci, que ho faci, que ho faci, que ho faci, que ho faci, que ho faci, que ho faci, que ho faci, que ho Per parol s'apteix l'ec tirant a pirotar, que ara aquí t'ho va dir que un sap per i carot. Que ara aquí t'ho va dir que un sap per i carot, xau per la llarg, un pisatel, que tu t'ho va dir que xau per la carot, per si d'algú sap si pot, no li va fer t'ho va dir que un patràs carot, dins de tirar si a terra que ha capatès, s'ha de tenir que arribar. I la gotier, i s'ha de fer un pot, que sí, ha de tenir que volen, si t'ha dit, o si ho volen, si ha sotat, Sosti se va pistar i ho va sosgarretar solo per batar i batre per atrevitar molt per batre. La banca no posa per la pàgina de qui fan com caire per batre, pues dirà que com a calma per evitar, quan hi ha de qui fan però sinti per batre. Però cal ser de quan hi posa qui fan però per batre tant que ells per batre. Ani per batre, ani per batre,
1: ani per batre, si volen, per evitar, això vol dir que
0: Vostè de xarpa amb el territori tan de vida molt estopati. I el pari va ser que tan ni per el cas humà, tan de vell, tan ni de vi. Mohat que com a col·laritat. On és i que exibita ni un gratis i la propa i a la tan ni per el cas a tornar amb la gaire per el cas.
2: Thank you.

i passar se de mà per cap de sa. Ai, per i cari, estan cas, pas, cas, s'han de fora de tant de dima, pari, pues, s'ha de la bona, s'ha de fer cari, s'ha de fer la prona, a la toca per i cosa. Pahari, jilama, pahiru, ratarai, que, etc., m'ha de van, que, d'o, quim, pani, bona, s'ha de fer,